0: Porta't i ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
0: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

han colònies de polilles als vestidets de la nena. Hi han restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entra dins la guardilla.

una oreneta. Entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola. Vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla. Una palangana de ja, una està en un racó arraconada. Ja

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui voldrà ser opressor o alliberat?

informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes i mediocres.

0: Immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pego, sempre al teu costat. Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Oh boy.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Bona nit, bona gent. Benvinguts al programa número 22 de l'Hora del Blues. Aquest també és l'últim programa d'aquesta temporada. De veritat que esperem que us hagi agradat i només era, ha estat en la intenció de donar-vos a conèixer aquest tipus de música que jo penso que val la pena. Si hem captat la vostra atenció, encara que hagi sigut 5 minuts, ens donem per satisfets i esperem que la pròxima temporada tornar a estar aquí per continuar amb aquest tipus de música que penso de veritat que val la pena escoltar-la. Bé, aquesta nit, per ser l'últim programa, volem presentar-vos a un dels músics més impressionants que hi han hagut damunt d'un escenari quan agafava la seva Fender i quan presentava el seu equip. I no és gaire conegut, possiblement, bueno, hi ha molta gent que sí que el conec, però estem parlant del senyor Stevie Ray Vaughan. És un gran, és un monstruo de la guitarra i tenia una manera de fer la presentació, la puesta en escena, era impressionant, de veritat. Esperem que us agradi aquest concert que tanca aquesta sèrie de programes fins la propera temporada. Senyor Vicent, quan vulgui vostè, endavant amb aquest pedazo de concierto.
1: Ladies and gentlemen, would you please welcome from Austin, Texas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble!

El millor blues a Radio Pedro.

0: you so much.
1: L'Hora del Blues, a Ràdio Pego.

I arribem al final d'aquesta temporada. Espero que us hagi agradat el concert i espero, de veritat, que la propera temporada puguem tornar a estar aquí per continuar gaudint junts d'aquest tipus de música que penso que val la pena. Una abraçada. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Fins a la propera temporada. Espero. Adéu-siau.

0: 107.8 Radio Pego.
1: Són les 8 del matí.
2: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
3: Radio Pego, 107.8 de la FM.
4: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
5: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
6: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
2: I disculpa'm la sinceritat.
1: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
2: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
1: La festa ens fa poble i amb la donació regalem bàtex, regalem vida.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa.
4: T'oxigen per a mi, quina sort que tinc per convertir el teu sentit.
1: I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Arrenquem setmana! Setmana ja mig festiva, eh? Hem començat, hem arrencat amb les nostres festes, fira i festes, el poble de Pego. Com sempre, doncs, ha arribat a l'extrema calor que intentarem combatre-la, doncs, amb el millor que tenim i el que sabem fer, gaudir-la i disfrutar d'aquesta calor i combatir-la, com havíem dit, escoltant bona música. Bueno, nosaltres, com cada dia ens presentem, arrenquem amb una nova jornada musical del Despertino d'avui, arrenquem setmana, ens trobem a dilluns 22 de juny del 2026 i, per supost, un dia més, una jornada més. Rebo salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Avui arrenquem la nostra selecció musical, doncs, a partir de la dècada dels anys 50. I ho fem, doncs, disfrutant, doncs, d'una cançó, podríem dir, un dels temes més representatius de Mèxic. Una cançó popular, d'orgull patriota, de nostàlgia. Exalta, com havíem dit, doncs, així, orgull per els seus paisatges, per les tradicions. Expressant, doncs, que té eixe alè de tornar a la seva pàtria, eixe desig de ser enterrat allí i morir per ella. Comencem i arrenquem la nostra selecció musical amb tot un clàssic, Jorge Negrete, i el tema México, lindo y querido.

Amb tot un clàssic, com havíem presentat, amb la veu de Jorge Negrete i aquest gran tema patriòtic i tradicional, nosaltres hem arrencat la nostra selecció musical, com havíem presentat amb el tema México lindo y querido. I de l'any 50 al 51, des de Cuba, escoltem avui la veu d'aquest grandíssim cantant i compositor, Benny Moore. Sí, sí.

amb el bàrbaro del ritmo, també conegut com el sonero mayor de Cuba. Ens quedem anclats en l'any 51, recordant-lo amb el tema Mucho Corazón.

Sí, passem a disfrutar ara de la veu d'aquest grandíssim cantant estadounidense. Exactament, ens quedem situats a l'any 1962, avui recordant a Andy Williams amb aquest famós Butterfly. El cantant reconeix que la seva parella doncs el tracta mal i coqueteja doncs amb altres, però està tan enamorat que és incapaç de deixar-la anar. Butterfly, Andy Williams.

Meravellós tema, com havíem presentat Butterfly, eixa papallona mariposa d'Andy Williams. I ara es torna per a recordar aquest clàssic del 66 amb la veu de Nancy Sinatra. Es diu que eixes botes estan fetes per a caminar. Keep saying you got something for me. A Nancy Sinatra adverteix en esta cançó a la seva parella, que pareix que és infiel i manipuladora, que si no es porta bé, ella gastarà les seves botes per a passar per damunt d'ella i així abandonar-lo. Sense ressentiments, un himne d'empoderament femení. Nancy Sinatra.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per a conèixer i saber aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres de 9 de juny. Va ser el 44.557 de la sèrie el 116. Repetim. El número premiat del cupo de la 11 celebrat en el divendres va ser el 4, 4, 5, 5, 7 de la sèrie 1, 1, 6.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso. Your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I passem ara a recuperar una súplica romàntica d'una alè apassionada. Un tema popularitzat per la mà i la veu de Nat King Cole, tot un clàssic, un bolero. Titulat Acércate Más, un tema de l'any 68.
3: Y más, pero mucho más, y bésame así.

Meravellós tema, eh? Ahí estàvem rozant ese romanticisme amb la veu de Nat King Cole. Acércate más. I d'un tema romàntic a la celebració d'una cançó

de gran popularitat, com havíem presentat, així sabem, recordant a Rita Pavone, aquesta grandíssima artista italiana, amb el seu Bella Ciao. I del 71 al 72 passem ara a escoltar un emblemàtic senzill debut de la banda britànica Roxy Music. Un manifest del glam rock que fusiona l'estètica retro amb sintetitzadors futuristes. Virgin Blind, això sonava en el 72.

0: New plane.
1: Amor. My love.
2: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I des del Despertino rescatem un altre d'aixòs grans clàssics, una cançó composta per el gran mestre José Alfredo Jiménez. En aquesta ocasió, interpretada per Maria Dolores Pradera, sonava l'any 1973 aquesta cançó de celebració d'entrega total i de passió desbordant, Amanecí en tus brazos.

Fantàstic tema, el que estàvem escoltant i recuperant amb la veu de la grandíssima Maria Dolores Pradera. Anem a canviar d'estil perquè en aquesta ocasió passem a disfrutar d'una celebració d'amor juvenil, de felicitat, de despreocupacions. Una cançó que va ser llançada l'any 1974 amb un ritme contagiós. Ens transmeteix un missatge d'optimisme convidant a disfrutar de la vida i del romance. Xeri Xalala amb el grup espanyol Los Mitos.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'oratge, la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, i és que la situació atmosfèrica queda prou definida. La dana situada entre la península i les Açores anirà desplaçant-se cap al nord de l'Atlàntic, però la massa d'aire càlid continuarà estancada si en el Mediterrani i l'est peninsular. Per tant, durant bona part de la setmana tindrem sol, estabilitat i temperatures molt elevades a lo que és la façana mediterrània. Només esperen algun núvol o algun ruixat molt puntual, però cap als Pirineus catalans. Entre avui i demà, Catalunya doncs, podrà arribar puntualment als 40-42 graus de màxima. Al territori valencià, les màximes es mouran entre els 38 i 40 graus, mentre que a les Illes Balears estaran estancats entre els 35 i 37 graus. Un poc més lleugeret a la cosa. Setmana marcada doncs, per aquesta calor intensa, la qual hi ha que sempre aconsellar que per aquests dies d'aquesta calor intensa i persistent hi ha que hidratar-se bé, eviteu aquestes hores centrals i cuideu especialment les persones més vulnerables.
2: Llévame a volar hasta la luna.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero
3: ir. Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

Meravellosa història la que passem a recordar en aquesta ocasió. Una cançó que, com havíem dit, conta la història d'una dona que pateix en el seu matrimoni i a pesar de mostrar-se feliç, doncs està un poc desencanyada. Encara que ella està donant-li també importància, un poc de ressorgiment al seu amor a banda d'aixòs petits detalls que rep en una data concreta. Pareix que té un amor secret, però al final resulta ser el seu propi marit. Un ramito de violetas, Cecilia, any 1975.

Aquest desconegut, possiblement admirador que ella pensava, és la que va fer mantindre viva la xispa. Així estàvem recordant aquest ramito de violetes, com havíem presentat tot un clàssic, un dels grans èxits per a Cecília, i una cançó que ens va interpretar l'any 1975. I recuperant clàssics, passem a recuperar-ne un altre. En aquesta ocasió, el resarem la versió italiana del clàssic Stay By Me de Benny King. En aquesta ocasió, amb la veu d'Adriano Celentano, any 1977. Una cançó que parla d'amor romàntic, de lleialtat. Una plegària espiritual. La noche en el cuore. Pregueró.

0: el Señor. Tot un clàssic, Pregueron, la veu de l'italià, Adriano Celentano.
1: Sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete.
2: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
3: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa, tanto amore, sole pisa amore caro por.
0: Les 8 i 52 minuts, moment ara per a escoltar un dels músics pioners del rock argentins, que quedem situats a l'any 1978, escoltant la veu de Morris, el qual doncs ens transmeteix aquesta, o ens canta, millor dit, aquesta cançó anomenada Nocturno de Princesa, una cançó que reflexa doncs a través de la seva mirada, sentat en un bar, observant l'ajetreo, el comboi nocturno.
4: Esperando a nadie, esperando a nada.
0: Nocturno de Princesa.
4: Una Coca-Cola.

I seguim recuperant grans clàssics en aquesta ocasió. Ens quedem amb la veu del gran Alcoyà Camilo Sesto, un tema que ens va presentar l'any 1978-79. Una preciosa balada, desgarradora balada romàntica, que expressa doncs la seva profunda devoció i també aquest patiment que provoca l'ausència d'aquesta persona estimada quan ja no la tens al teu costat. En l'amor de mi vida, amb la veu de l'Alcoyà Camilo Sesto, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Ràdio Pego. Estem amb tu.

Grandíssim, el tema en el qual hem arrencat en aquesta segona hora musical. Exactament amb un tema de l'any 80, una cançó que parla sobre la rendició davant l'amor i ese poder transformador en una relació, una balada romàntica que ens arriba de la mà del grandíssim Albert Hammond, Píntame con besos. I del 80 al 81, amb la veu dolça i juvenil... Es tornarà per escoltar a Janeta. Any 1981 arribava amb Corazón de Poeta.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una velada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
2: Moment ara, doncs, per escoltar aquesta romàntica invitació en el qual el cantant anima la seva parella a deixar enrere els problemes i submergir-se en un món de somnis compartits. Aprende a soñar és el tema que nosaltres hem elegit recordar avui amb la veu de Chiquetete.

0: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
1: I disculpa'm la sinceritat.
0: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
1: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
0: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.
2: Ràdio Pego, estem amb tu.

abans hem pogut escoltar el tema romàntic de Mari Trini. No, i en aquesta ocasió, una cançó que ens parla doncs, de dolor, de vulnerabilitat, de dependència emocional dins d'una relació inestable. Every time you go away... Un meravellós tema que sonava l'any 1985 i que ens arribava de la mà de Paul Young. Cada vegada que te'n vas. It's a sona. Això sonava l'any 1987 de la mà dels Pet Shop Boys.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

Moment ara per rescatar un famós tema del grup punk pop espanyol. El grup van ser Los Nikis i la cançó portava títol d'un famós refrà espanyol. Por el interés te quiero Andrés. Se sonava l'any 1989.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

una cançó que gira entorn al desamor, a la nostàlgia, a la dificultat de superar una ruptura amorosa. Una reflexió poètica sobre la búsqueda de l'autenticitat, la immortalitat i la superació personal. Flor de Loto parla, doncs, de florir, de trobar la llum, inclús en els moments i entorns més oscurs. Un exitós tema que va ser llançat a l'any 1993 per la gran banda espanyola Héroes del Silencio. La veu inconfundible del grandíssim Enrique Bunbury i un tema que perteneix a l'àlbum El Espíritu del Vino.

I d'Héroes del Silencio passem a situar-nos a l'any 1994 recuperant una famosa balada del Ryan B, una gran cançó interpretada per la grandíssima veu femenina de Toni Braxton. Amb ella escoltem aquest Breathing Again.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.

0: 107.8 de la FM.
1: I des de la 107.8 és el moment ara, es torna per escoltar aquesta banda del pop-rock estadounidenca. Ells són de Rembrandt. I avui els recordem amb aquest exitós tema del 96, el B3 For You. Jo estaré sempre per a tu, una promesa, una oda de lealtat incondicional i de suport mutu. Mutu, millor dit, entre amics.

I estaré sempre per a tu, com havíem presentat un tema que parlava de la lleialtat entre amics. I es tornarà per situar-nos a l'any 1997, una cançó de la banda britànica The Rolling Stone, un tema que porta per títol Saint of Me, Sant de mi, una cançó que gira entorn a la impossibilitat, al rebuig de poder alcançar la santitat.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeó de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Ja sabeu que ens agrada barrejar la música, escoltar tot tipus de música, tot tipus d'estil. En aquesta ocasió ho fem escoltant aquesta dueta de German Estoni i Encarna. Arribaven l'any 1998, Azúcar Moreno, amb ese beso. Una cançó que ens parla, doncs, de desig incontrolable, de cels i de passió obsessiva.

0: Ese beso, com havíem presentat amb Toñi i Encarna, les Azúcar Moreno. I ara passem a disfrutar d'un tema de l'any 99, exactament, de la cançó París Tombuctú, tema principal de la pel·lícula homònima, una pel·lícula de Luis García Berlanga. La cançó que es parla, doncs, del desengany, del pas del temps, l'acceptació de la pèrdua. Digo adiós a la passió, adiós a la emoció de l'amor. Y su abrazo.
1: Me queda la huida.
0: Amb la meravellosa veu. De Manolo Tena. Recordem aquesta París.
1: Último descarte en la
0: Tombuctú. A mi. Arribem a les 10 del matí.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Para, para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
0: Arrenquem en aquesta tercera i última hora del Despertino, són exactament les 10 i un minut i donem pas, donem veu a aquesta duet espanyol com són Amistades Peligroses amb un tema d'amor incondicional i un tema madur. Te quiero así, un tema que es va presentar al 2003 des de l'àlbum La larga espera.

Amistades peligrosas, te quiero, així com havíem presentat amb aquest exitós tema del 2003 i del 2003 al 2005. En aquesta ocasió ens quedem escoltant aquest gran himne de pereza, Prince.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Lluita interna, la d'aquesta cançó, Tu corazón, una balada que parla doncs, d'un amor prohibit o impossible. Una cançó que sonava en el 2006 i que venia interpretada per Lena Junt, la veu d'Alejandro Sanz.

Selena i Alejandro Sanz ahí recordándose amb el tema Tu Corazón. Moment per adentrar-nos dins de l'àlbum M'agrada sentir el que tu sents. Un treball que ens ha arribat de la mà de Miquel Ebres, un treball que ens va presentar el 2008 i que nosaltres d'ahir rescatem el tema Crida.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego rescatem una cançó del 2010, un tema divertit, alegre i fester, que celebra la cultura, la gastronomia i l'estil de vida de les Illes Canàries. Exactament, és el tema Chacho, amb els efectes...

0: makan saja. Jadi dan nafrol tengah nakal.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Si el que t'agrada és la bona música, 107.8.
3: Amb bona música nosaltres anem a continuar en aquesta ocasió una cançó que es parla doncs, de la llibertat, la joventut i de viure el moment. Chancing the Sun, perseguint el sol. Tema central en búsqueda de la felicitat. Un tema que ens arribava al 2012 de la mà del grup The Wanted.

chasing the sun. Perseguint el sol, Saturday, I chasing the sun. Saturday, I am love, és el tema que passem ara a continuació a escoltar i recordar, una cançó que ens arribava drama del Saurin. I un tema que sonava en el 2014, una cançó inclosa des de l'àlbum Circus Avenue. Ells diuen que el dissabte ho està enamorat del dissabte, millor dit.

0: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
1: I disculpa'm la sinceritat.
0: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
1: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
0: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.
2: Radio Pego 107.8 FM.

bailar a oblido de los problemas del pasado. Si estem escoltant aquest gran missatge, aquest gran tema de Madcon, aquest cantant noruec canta la col·laboració de Rick Dalton, ho feien el 2015 amb el tema Don't Worry, no patisques, viu el moment, no penses en el que puga vindre. Seguim amb més bona música, moment ara per situar-nos en el 2016, escoltant el famós tema Mi Amor, en South.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Un tema de desamor sobre la resignació i el agotament emocional, amb la veu inconfundible de Pablo López. Una cançó inclosa dins d'eixe homenatge, Alegria por Ray Heredia. I un tema que porta per títol

Lleida i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeó de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Amb energia anem a continuar exactament escoltant el grup madrileny de música llatina de Vicio, que en aquesta ocasió comptaven amb la col·laboració de la gran cantanta de música urbana, Yane. Ho feien amb una cançó que ens parla d'arrepentiment. Hola, què tal? Una cançó que sonava en el 2020 i estava inclosa dins de l'àlbum Impulso.

Hola, ¿qué tal? Hoy han presentado el éxito el tema de The Vicio y el tema que compartían junto a la grandísima cantante Yanne. I amb energia, vitalitat, alegria, diversió, com sempre es tenen acostumbrats, arriba la fumiga. A més, recordem aquest tema del 2021, Addictes a viure. Una cançó que aposta doncs, per gaudir del present, de somriure, de viure la vida intensament i dia a dia.

0: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Tan sols 6 minuts per arribar a les 11 del matí, moment ara per gaudir d'una balada íntima amb la veu de Benson Boone, el tema Little Runaway. Una cançó que va dedicada i escrita per a la seva germana petita, amb un missatge de suport incondicional, recordant-li que ella no està mai sola i que sempre té un refugi segur amb ella. Forget Little Runaway.

0: Little Runaway, petita fugitiva, Benson Boone, com havíem presentat aquest exitós tema que dedicava a la seva germana petita. A nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu. Avui ho fem escoltant el gran Alex Warren, tot un mestre de la música, amb la dolça veu de Rose, interpretant aquest meravellós tema que porta per títol En la meva ment, On My Mind.
1: Say I never think about you at all, most of the time.
0: Amb aquest exitós tema del 2025, una servidora diu adeu, desitjant-los a tots que acaben de passar una feliç jornada, recordant-los que demà tornem a estar així al vostre costat. A partir de les 8 del matí tenim plenari extraordinari, però en acabar tornem a estar així, amb tu, per seguir gaudint de grans clàssics i bona música des del Despertino de Radio Pego. Ara us deixem en bona companyia, ja sabeu, arriba la música més actual amb el tramvia de Carolina Ferrer. Sigueu feliços, cuideu-se. Ciao.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'AU. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions sinfòniques

0: radiofòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
2: I disculpa'm la sinceritat.
1: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
2: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
1: La festa ens fa poble i amb la donació regalem bàtex, regalem vida.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Vall d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa.
4: T'oxigen per a mi, quina sort que tinc per convertir el teu sentit.
1: I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: El tramvia de Ràdio Pego.
6: Lo millor de l'actualitat musical
5: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dilluns 22 de juny, ara mateix les 11:08 minuts, comença el nostre viatge amb el tramvia per tot arreu del món per escoltar tota l'actualitat musical i els números 1 del moment. Les cançons que més sonen i més sonaran estan ací. Present i futur de la música s'uneixen per a fer que aquestes dues properes horetes les passem d'allò més entretingudes. Així que sense més, sense perdre ni un minut, donem-li la benvinguda als Rolling Stones, que tenen algo nou que presentar-nos des del seu treball Foreign Tongues. El tema s'anomena In the Stars, i així de bé comencem.

apenas té uns dies esta nova cançó d'Alex Warren i ja està en llistes escalant i escalant. Es diu Passenger. I més coses noves i també importantíssimes al tramvia. La veu de Quinto i La Chica.

Heart of a Demon, el cor d'un dimoni té esta xica, Dani Corbalán, el seu nou single. I amb molt de ritme també arriba Becky G i en la seva nova cançó, Epa.

Dua Lipa, End of an Era. Així de bé sona l'artista, sense cap m'aganxa. I així tenim a Bèrnia, companyes del diluvi, l'estiu.

Esta cançó està en Easter Lily, el nou treball de U2, Sino Life, i amb Xinova i El dia que murieron las canciones. Arribem a les 12.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
3: I disculpa'm la sinceritat.
2: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
3: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
2: La festa ens fa poble i amb la donació regalem bàtex, regalem vida.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
4: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del Quintet de Metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixux, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixucs amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

diuen els entesos que tornen als seus inicis Maroon 5 amb esta cançó anomenada Heroin. I així tenim lo nou de Melendi, Veneno i Arena.

puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

Doncs esta cançó es diu Dràcula, està en llistes i continua estant gràcies a que ara ha eixit una nova versió amb Boys Noises, Tame Impala i Jenny. Així els tenim amb esta cançó tan particular. I si parlem de temes particulars, Nati Peluso, així la tenim, és la nostra propera convidada i a més ve en la companyia de Big Clip, este nou single s'anomena Àngel.

Pues ya tengo un single de l'artista Lizzo, es diu Sexy Ladies, amb el featuring de UCB. I arriba un altre duet important al tramvia, el format per Ana Mena i Lola Índigo, Patito A.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, així de bé sona este nou single de l'artista. I apareix Raül sempre que arriba el menoratge i l'estiu. De nou el tenim així. Tu me das la vuelta.

És la veu fantàstica de Johan Keia. Dead to me és lo nou i així de bé sona. És que no passen mai de moda, són Fangoria, si els tenim amb aquesta cançó que ja deuríeu conèixer. Me voy.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Pego continua amb festes i avui es notarà que des d'ahir estem a l'estiu, perquè arribarem als 35 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. L'onada de calor que fa dies que afecta al nord peninsular i a França avui ens arriba a nosaltres. En principi, el pic el tindrem demà, segons l'AEMET, quan fregarem els 40 graus. Ens quedarem en els 37, almenys això a dia d'avui i a hora d'avui. Les nits les tindrem tropicals o equatorials. A la mar, la sensació serà de basca perquè la temperatura de l'aigua farà que la brisa no siga tan fresca. A partir de dimecres, les temperatures iniciaran una baixada gradual fins a assolir valors més típics de finals de juny de cara al cap de setmana. Per tant, pareix ser que moros i cristians, en aquest interval, les temperatures seran més acords amb el que habitualment tenim. Això no vol dir que no faça calor. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Xicalla és protagonista en la primera part d'esta setmana de festes. Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24. Els xiquets i les xiquetes tenen jocs diversos per a passar els matins i les vesprades ben entretinguts. A les nits, la música en directe pren el relleu i entre les actuacions destacades al Passeig Cervantes, la de dimarts a la nit amb el quintet de Metalls, que té com a músics a professionals de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de Madrid, entre els quals el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Esta nit, varietats musicals al Poliesportiu Cervantes. Pego viu avui la 8a marató de donació de sang. La cita és esta vesprada de dilluns 22 de juny de 5 a 8 i mitja de la vesprada a la Biblioteca Municipal. Allí té lloc una col·lecta solidària de sang amb dues unitats del centre de transfusió preparades. La jornada està pensada especialment per a les entitats festeres i les associacions del poble atenent doncs això, que estem en festes. Cada 10 socis que donen, l'associació o entitat de la qual siguen rebrà un pernil, segons avança l'alcalde.
1: No només les entitats festeres, qualsevol associació cultural, esportiva, qualsevol associació que n'hi hagi en el poble, nosaltres estem bé a regalar-los un pernil si venen com a mínim 10 membres. No? I si en venen 20, doncs dos pernils. I si en venen 30, tres pernils.
0: I també mirarem enrere i veurem què és el que ha anat passant este cap de setmana passat. No ho veurem tot, anirem contant-vos coses, perquè hi ha molts testimonis que hem de coordinar i posar en ordre, però sí que ens centrarem en el divendres passat, sobretot en aquesta inauguració dels garitos que estan a la Trilladora. En tenim testimonis i els oferirem.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Encetem setmana sencera de festes de Pego ja a l'estació de l'estiu que estrenàvem ahir al matí. Durant la primera part d'estos 7 dies que tenim per davant, els xiquets i les xiquetes són protagonistes, ja que dilluns, dimarts i dimecres moltes de les activitats estan dedicades a la xicalla. Avui, des de les 11 del matí, al Passeig Cervantes han pogut gaudir d'un matí de jocs diversos i a la vesprada, a partir de les 18 hores, en el mateix espai podran participar en l'Oca Valenciana. Una activitat familiar, segons ens explicava la regidora de festes, Paula Orihuel. Les persones adultes, a partir de les 10 al poliesportiu Cervantes, poden acudir a gaudir d'harmonia. I dimarts al matí, segon dia dedicat als xiquets i les xiquetes, amb jocs aquàtics al Passeig Cervantes. I a partir de les 6, al pavelló Ausias Marc, torneig de bàsquet 3x3. Un poc més tard, quan les temperatures podrien començar a baixar sobre les 8, hi haurà actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I dimarts, a les 10:30 de la nit, hi ha una actuació ben especial a la programació de festes de Pego, la del Quintet de Metalls, integrat per músics, recordem, de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, que són dos de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat, com ens repassa també la regidora de festes. Recordem que este és un conjunt que actua per primera vegada a Pego i que acull talent, però també experiència i passió per la música, una cita que acosta al poble intèrprets de primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Ens recorda la programació de dilluns i dimarts, Paula Orihuel.
1: El dilluns 22 i el dimarts 23, pel matí, tindran el dia del xiquet. El dilluns seran jocs un poc més tradicionals i el dia 23 sí que seran jocs aquàtics. El mateix dilluns 22, per la vesprada, portem l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes, que és un joc en el que participen tant els més menuts de casa com els seus familiars en una gincana de jocs tradicionals. A la nit podrem disfrutar d'un musical de varietats conformes coneix així al poble, de música pop i actual en el poliesportiu. I pel que fa al dimarts 23, a més de jocs aquàtics per als més menuts, també tindrem el torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló i a la vespre podrem disfrutar de l'actuació del grup de danses que venen des de Pedreguer, també del poble vell, al Passeig Cervantes. I el dimarts 23 per la nit tindrem l'actuació al Passeig Cervantes del Quintet de Metall amb músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de Madrid.
0: Dimecres 24 de juny, durant la festivitat de Sant Joan, Pego continua immers en la seva programació de festes i amb el tercer dia dedicat a la xicalla, un dia per gaudir de les mascotes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes amb l'actuació a les 8 de l'Escola de Ball d'Eva, que portarà les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit canvia el compàs musical i l'escenari perquè a partir de les 10 seran les veus de l'Orfeo de Pego les que oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció.
1: Per al dimecres de matí a les 11 al Passeig Cervantes tenim una exhibició canina on l'associació Agility, que treballa amb diferents activitats per a aquests animals, podran mostrar tipus de jocs o proves que els propis animals podran passar. És una activitat prou atractiva tant per als més menuts com també per a les seues famílies. A les 8 de la vespre tenim l'actuació de l'Escola de Ball d'Eva Morera, també allà al Passeig Cervantes, i a les 10 el concert de l'Orfeo a l'Església de l'Assumpció.
0: I a partir de dijous 25, els moros i cristians de Pego agafen el relleu. De fet, entre avui i demà es podran contemplar a la plaça del Mercat o podran començar a veure's, perquè hi estaran més dies, però entre avui i demà es podran començar a contemplar a la plaça del Mercat i a la de l'Ajuntament uns cubs que contindran fotos de les festes de 2025 realitzades per un grup de fotògrafes poloneses encapçalades per Malgorodza Wakuluk, que fan que el que van fer va ser capturar amb les seues càmeres l'essència de cada acte, i això és el que es podrà veure durant estos dies a l'aire lliure, com explica Paula Orihuel.
1: L'any passat vam tindre la sort de tindre uns fotògrafs que venien des de Polònia, que van voler firmar el que eren les festes del poble del 2025. I enguany, a partir del resultat que van hi haure, han volgut exposar les fotos que van estar treballant des de l'any anterior i estaran exposades a l'aire lliure en la plaça del Mercat i en la plaça de l'Ajuntament durant aquesta setmana de festes. Així que podran passar tant els veïns i les veïnes com les comparses a buscar-se entre les fotos.
0: I avancem també que dijous 25, dia d'obertura de Càbiles, Ràdio Pego té previst realitzar un programa especial en directe dedicat als moros i cristians de Pego, el que ja comença a ser pràcticament tradicional, podríem dir, a esta casa. Des de les 10 del matí estarem a la plaça de l'Ajuntament traslladant-vos el que veiem allí i, sobretot, acostant-vos els testimonis dels i de les protagonistes de la festa. Estarem acompanyades i assessorades per l'equip de Moment de Festa, que ja sabeu que duen sang mora i cristiana per les venes i en saben molt. Per a aquests dies, del 25 al 28 de juny, ja sabeu també que les cabiles estan disperses per tota la població i a més hi ha un important nombre de carrers per on discorreran les diferents entrades de moros i cristians. Això es tradueix en que hi haurà molts carrers tallats i el trànsit serà complicat a l'interior de la població. Per a facilitar la mobilitat i el transcurs de la festa, però també per la seguretat de la ciutadania, per a facilitar el treball dels serveis d'emergència i evitar congestions innecessàries, la policia local de Pego recomana deixar ben aparcat el cotxe allà on hi haja palets, allà on no hi haja paletes indicant la prohibició d'aparcar. I una volta deixat ben aparcat el vehicle, el que recomanen des de la policia local és desplaçar-se a peu d'un lloc a l'altre del municipi des del 25 i fins al 28 de juny. Els carrers afectats per aquestes particularitats es tallaran progressivament a partir de les 5, les 6 de la vesprada de dijous 25 de juny, i en algunes vies s'instal·laran blocs de formigó com a elements de protecció i control d'accessos durant les desfilades i concentracions de moros i cristians, informa també la policia local. El cos recorda que el carrer Murla estarà tallat al trànsit en aquest període del 25 al 28 de juny i és per això que les persones que vulguin anar en vehicle cap a Sagra, cap a Orba, cap a la Vall d'Ebo o la Vall de la Guar recomanen que accedisquen per la circunvalació de les Verdales.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Pego està en el rànquing dels pobles que més donacions per ràtio d'habitants fa a la província d'Alacant. És el que informa l'alcalde. Per això, Enrique Moy no dubta a afirmar que Pego sempre ha sigut un poble solidari i desitjaria que ho continuara sent. Avui és un bon moment per comprovar si es manté aquest nivell de solidaritat, perquè hi ha una col·lecta especial, la cinquena marató, la vuitena marató de sang, que té lloc esta vesprada des de les 5 de la vesprada fins a les 8 i mitja a la Biblioteca Pública Municipal. L'objectiu, involucrar les entitats festeres perquè donen.
3: Pego sempre ha sigut un poble solidari, estem en el rànquing dels pobles que més donacions per ràtio de persones tenen en la província d'Alacant. Va néixer una iniciativa, tercera o quarta edició a Trabequers, actualment ja en fem una per al mig any de moros i una altra per a les festes patronals, una iniciativa de la Regidoria de Sanitat, juntant el Centre de Donació de Sang d'Alacant, perquè al final el que trobem és que donar sang és donar vida, és necessari, fa falta, i el que volem és involucrar a les entitats festeres per a que donen i que hi hagi nous donants, no? Perquè el que n'hi ha que fer també és una cantera, perquè el que dona la primera volta continua donant, la fidelitat del donant és molt important i és, la veritat és que és una realitat, però necessitem gent nova, no? La mitja d'edat del donant està per damunt dels 45 anys i cal dir que a partir dels 18 ja es pot donar, o sigui, tenim que fomentar que la gent més jove pugui entrar. I és una manera d'incentivar, pues, fent una donació per part de l'Ajuntament a les entitats festeres, cada 10 membres que vagin a donar d'una entitat festera, siguin moros, siguin falles, siguin associacions esportives, siga qualsevol associació, pues, l'Ajuntament té bé en regalar-los un pernil per a que se'l puguin menjar en aquestes festes.
0: L'acció ha estat organitzada per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego en col·laboració i coordinació amb el Centre de Transfusió d'Alacant. I la idea de començar les festes amb un acte solidari i d'ajuda compartida, pensaven des de l'equip de govern que era una bona idea, sobretot perquè normalment és un període en què la gent està més activa, segons assenyala Merche Volta, la regidora de Sanitat. A més, la demanda de sang en els hospitals està augmentant notablement i per això des del centre de transfusió i des de la mateixa regidoria treballen per a assegurar que les reserves de sang siguin acords amb les necessitats diàries.
4: És important perquè n'hi ha escassetat de sang, tenim falta de sang. Els hospitals necessiten, jo sé, de casos que s'han donat que s'han tingut que decidir a qui li posen la sang, a quin pacient li posen la sang perquè no en tenim prou i tens que valorar, i això és molt trist. Com ha dit Enrique, Pego és un poble donant, però també havia arribat un moment que ens havíem estancat un poc i les necessitats estan augmentant. Entonces, la idea de començar les festes en un acte de solidaritat i d'ajuda a tots nosaltres, perquè qualsevol la podem necessitar, doncs pensem que és una bona idea, i una crida, perquè venen festes, crides a la gent, tots estan moguts i és més fàcil que acudisquen, que en una millor una setmana que no passa res, de ser més normal de l'any.
0: La premissa que guia esta vuitena marató és la que és allò de donar sang és donar vida, un gest que a més és necessari perquè la sang no es pot fabricar i per tant l'única manera d'aconseguir-ne és a través d'aquestes donacions altruistes de persones solidàries, com recorda Enrique Moll.
3: Cal dir que en homes es poden donar fins a 5 o 6 voltes a l'any, en dones fins a 4 voltes, i la veritat és que això salva vides.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: I ara fem la vista enrere perquè és cert que moltes han estat les activitats que han tingut lloc este cap de setmana a Pego, englobades dins les festes de la localitat, i tenim testimonis de moltes d'elles, no de totes, però sí de moltes d'elles. Avui no els escoltarem tots, però començarem amb el divendres dia 19, quan s'inauguraven al recinte Multiactivitats La Trilladora alguns garitos de les Quintades de Pego, una nova iniciativa que partia de la quinta del 2026, de la quinta d'enguany, que compta amb més de 50 membres. O veien una necessitat que van traslladar a la Regidoria de Festes i Joventut i que han doncs, vist fer-se realitat, aquesta necessitat d'un espai per a estar en conjunt les Quintades. El primer dia vam parlar amb algunes de les quintes i quintos de la quinta del 26 i es mostraven contentes. Afirmaven que el que tenien era la idea que en un principi s'havien fet del que volien i per això agraïen a l'Ajuntament de Pego el gest. Durant els dies de festes tenen pensat estar allà gaudint de l'espai que han habilitat on hi ha, ho podem dir, piscines inflables, hi ha tendalls per a portar millor el calor que fa i que feia aquest dia el divendres 19, atenent que el recinte de la Trilladora doncs, no està condicionat per a tindre una ombra natural, sinó que recordem que no té ombres i que és tot asfalt. Cal dir també que els habitacles que tenen disposen d'aire condicionat.
1: Nosaltres ho vam proposar a l'Ajuntament amb altres idees,
2: ens
1: van dir que sí, i la veritat que està molt guai, sí, i ho esperàvem.
2: Sí que és la idea que nosaltres teníem i ens agrada, tenim molta...
1: I agraïm molt a l'Ajuntament per haver-ho complit.
2: El nostre garito som 50-55, però que ara sí falta gent perquè, clar, no sempre estem tots. Però sí.
1: Disfrutar molt. I estar així tots i passar-m'ho bé.
2: Sopar, així refrescar-nos.
3: Anem a estar tot el dia així, passant-m'ho de puta mare.
4: Sí, la majoria de gent s'ha portat piscina,
3: sigui del xino, per intentar estar refrescats, perquè així fa una calitxa.
1: Fa molta calor.
0: Feia molta calor, avui en farà molta i demà també. La quadrilla de la quinta del 2007 no és tan gran, en són 27, però també tenien ganes d'un espai propi on passar les festes, unes festes diferents, com explicava Anna.
5: Del 2007 en som 24, en som poquets, però esperem que l'any que ve en siguem més. Sí, està superbé perquè la veritat que és algo que portem demanant de fa temps i està superbé que pues, els quintos d'enguany hagin tingut aquesta iniciativa. En teoria, sí, la idea és passar així pues, tot el dia, però la veritat que el calor també pues, és un factor negatiu. Però bé, nosaltres, a veure, la idea que tenim és el que proposen els quintos, pues, ens acoplem a tot i festa, bàsicament. Almenys és el meu primer any en la gincana aquesta, però trobo que és el segon any que es fa i pues, bueno, no, el tercer. Competirem contra les altres quintades i pues, bueno, passarem bé. Justem, nosaltres som els únics que no tenim piscina, però bueno, la idea està en comprar-la. Però sí, ara tenim el problema dels toldos perquè pega un munt el sol, però bueno, algo idearem en coses de casa i el que siga, però tenim que combatre esta calor com siga.
0: I justament dissabte se celebrava eixa gincana de quintades per tercer any consecutiu amb 17 quintades competint entre elles. Havien de tindre mínim 10 membres per a poder participar i algunes doncs, el que van fer va ser barrejar-se per a poder aconseguir eixos 10 membres com a mínim. I el cert és que a la gent que hem preguntat la resposta sempre ha estat positiva d'aquesta iniciativa que, com diem, fa 3 anys que va duent-se a terme per a intentar que les quintades, que ja es fan en altres municipis de la comarca i que tenen molta rellevància dins les festes locals, també acaben arrelant a Pego.
6: La iniciativa ha sigut espectacular. Vull dir, les quintades han col·laborat, no totes, però sí que ha hagut un munt de col·laboració en les quintades i la veritat és que són més joves que majors. Sí que és veritat que podrien haver aquestes quintades de 45, 46, 50...
7: Del 98.
8: I heu participat ja en alguna prova? Sí.
7: La del xurro.
8: I què tal?
7: Hem perdut, perquè no teníem coordinació. Si se tocaron les mans i les cames, no ha arribat al final. Per l'any que ve guanyarem. El primer any vam guanyar nosaltres, eh? Vam guanyar el pernil.
9: És un dia que ens podem reunir tots els quintos, que no ens veiem durant l'any, però és un dia que ens ho passem tots bé.
10: Van ser quintos del 2021, bueno, som del 2003. Superbé.
11: Ja,
10: està molt guai. A mi m'encanta perquè mai havíem fet res, ja fa anys que estan fent i m'encanta. Ah, mos toco!
11: Calla, que mos toco!
0: I doncs això, estava la festa molt en àlgid, en un moment àlgid, i ja veieu que doncs estàvem ben atents i atentes al que passava en el recinte, més o menys, podríem dir, on estava desenvolupant-se esta gincana. Comentar també que demà continuarem oferint-vos testimonis de les festes de Pego 2026. De moment ens quedem amb el que us acabem d'oferir.

I pel que fa a l'horatge, ja ho hem comentat, però repassem el que tindrem per avui, 34. 34 graus, marca de màxima l'Agència Estatal de Meteorologia per a este dilluns 22 de juny, i les temperatures mínimes han quedat esta passada nit en els 23 graus. Per tant, es nota ja que esta setmana fa calor. Avui tindrem un cel ras amb intervals de núvols i el vent bufarà fluix, i per la vesprada, última hora de la vesprada i per la nit estarà encalmat, el que farà segurament una sensació major de basca. Per a demà dimarts tindrem el cel ras durant tot el dia i temperatures que oscilaran entre els 24 graus de mínima i els 37 de màxima. Com dèiem a l'inici d'este informatiu, demà s'espera a Pego el pic d'esta onada de calor, que realment així no arriba a ser onada perquè no són tres dies seguits de calor intensa, però que doncs sí que serà el pic de més calor durant esta setmana. El vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable, i per a dimecres, Sant Joan, tindrem temperatures similars, 23 de mínima, 35 de màxima, el vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable i tindrem el cel ras.

0: Fins ací l'informatiu d'avui, dilluns 22 de juny. Moltes gràcies per estar ahir. Ja sabeu que també anem contant-vos coses a través de les xarxes socials que tenim, de Facebook, d'Instagram, de tant en tant també de Dix. Així que us recomanem doncs, que de quant en quant les reviseu, perquè ahir també ens fem ressò de moltes de les qüestions que van passar Santa al llarg d'aquests dies de festes de 2026. Dit això, moltes gràcies per estar acompanyant-nos com cada dia i que acabeu de passar una molt bona jornada, que continueu gaudint de les festes d'este 2026 a Pego.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

Thank you.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixucs, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'Avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixucs amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: let me go.
1: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Majorazgo Sandra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries. Embaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Vall de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra, la tribu i una macrodisco mòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

Informatius Radio Pego.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre: seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música, Bàndol Cristià, Algarades, Conqueridores, Almogàvers, Albardins, Inquisidors i Templàries, Filà Ambaixadora Cristiana 2026. Bàndol Moro, Feixucs, Filà Capitana Mora 2026, Alasdrac, Avençaïnes, Algarrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. Itinerari: carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Cendra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes per la part dreta fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

Divendres 26 de juny a les 7 del matí, la Diana. L'arrencada de la Diana a la plaça del Mercat amb la participació de la Gamba Musa, Feixucs, Avençaïnes i Beduïnes. Es desplaçaran per el carrer Poeta Lorente, Ramon y Cajal, Mayorazgo Sendra, fins a la plaça de l'Ajuntament, on té lloc la segona arrencada de la Diana a les 8 del matí. En acabar, desfilaran pel carrer Sant Domènec, Portal de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Pego continua amb festes i avui es notarà que des d'ahir estem a l'estiu, perquè arribarem als 35 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. L'onada de calor que fa dies que afecta al nord peninsular i a França avui ens arriba a nosaltres. En principi, el pic el tindrem demà, segons l'AEMET, quan fregarem els 40 graus. Ens quedarem en els 37, almenys això a dia d'avui i a hora d'avui. Les nits les tindrem tropicals o equatorials. A la mar, la sensació serà de basca perquè la temperatura de l'aigua farà que la brisa no siga tan fresca. A partir de dimecres, les temperatures iniciaran una baixada gradual fins a assolir valors més típics de finals de juny de cara al cap de setmana. Per tant, pareixerà que moros i cristians en aquest interval les temperatures seran més acords amb el que habitualment tenim. Això no vol dir que no faça calor. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Xicalla és protagonista en la primera part d'esta setmana de festes. Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24. Els xiquets i les xiquetes tenen jocs diversos per a passar els matins i les vesprades ben entretinguts. A les nits, la música en directe pren el relleu i entre les actuacions destacades al Passeig Cervantes, la de dimarts a la nit amb el quintet de Metalls, que té com a músics a professionals de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Sinfònica de Madrid, entre els quals el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Esta nit, varietats musicals al Poliesportiu Cervantes. Pego viu avui la vuitena marató de donació de sang. La cita és esta vesprada de dilluns 22 de juny de 5 a 8 i mitja de la vesprada a la Biblioteca Municipal. Allí té lloc una col·lecta solidària de sang amb dues unitats del centre de transfusió preparades. La jornada està pensada especialment per a les entitats festeres i les associacions del poble atenent doncs això, que estem en festes. Cada 10 socis que donen, l'associació o entitat de la qual siguen rebrà un pernil, segons avança l'alcalde.
1: No només les entitats festeres, qualsevol associació cultural, esportiva, qualsevol associació que n'hi hagi en el poble, nosaltres estem a bé a regalar-los un pernil si venen com a mínim 10 membres. No? I si en venen 20, doncs dos pernils. I si en venen 30, tres pernils.
0: I també mirarem enrere i veurem què és el que ha anat passant este cap de setmana passat. No ho veurem tot, anirem contant-vos coses, perquè hi ha molts testimonis que hem de coordinar i posar en ordre, però sí que ens centrarem en el divendres passat, sobretot en aquesta inauguració dels garitos que estan a la Trilladora. En tenim testimonis i els oferirem.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Encetem setmana sencera de festes de Pego ja a l'estació de l'estiu que estrenàvem ahir al matí. Durant la primera part d'estos 7 dies que tenim per davant, els xiquets i les xiquetes són protagonistes, ja que dilluns, dimarts i dimecres moltes de les activitats estan dedicades a la xicalla. Avui, des de les 11 del matí, al Passeig Cervantes han pogut gaudir d'un matí de jocs diversos i a la vesprada, a partir de les 18 hores, en el mateix espai podran participar en l'Oca Valenciana. Una activitat familiar, segons ens explicava la regidora de festes, Paula Orihuel. Les persones adultes, a partir de les 10 al poliesportiu Cervantes, poden acudir a gaudir d'harmonia. I dimarts al matí, segon dia dedicat als xiquets i les xiquetes, amb jocs aquàtics al Passeig Cervantes. I a partir de les 6, al pavelló Ausias Marc, torneig de bàsquet 3x3. Un poc més tard, quan les temperatures podrien començar a baixar, sobre les 8, hi haurà actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I dimarts, a les 10:30 de la nit, hi ha una actuació ben especial a la programació de festes de Pego, la del Quintet de Metalls, integrat per músics, recordem, de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, que són dos de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat, com ens repassa també la regidora de Festes. Recordem que este és un conjunt que actua per primera vegada a Pego i que acull talent, però també experiència i passió per la música, una cita que acosta al poble intèrprets de primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Ens recorda la programació de dilluns i dimarts, Paula Orihuel.
1: El dilluns 22 i el dimarts 23, pel matí, tindran el dia del xiquet. El dilluns seran jocs un poc més tradicionals i el dia 23 sí que seran jocs aquàtics. El mateix dilluns 22, per la vesprada, portem l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes, que és un joc en el que participen tant els més menuts de casa com els seus familiars en una gincana de jocs tradicionals. A la nit podrem disfrutar d'un musical de varietats, conforme es coneix així al poble, de música pop i actual en el poliesportiu. I pel que fa al dimarts 23, a més de jocs aquàtics per als més menuts, també tindrem el torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló. I a la vespre podrem disfrutar de l'actuació del grup de danses que venen des de Pedreguer, també del poble vell, al Passeig Cervantes. I el dimarts 23 per la nit tindrem l'actuació al Passeig Cervantes del Quintet de Metall amb músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de Madrid.
0: Dimecres 24 de juny, durant la festivitat de Sant Joan, Pego continua immers en la seva programació de festes i amb el tercer dia dedicat a la xicalla, un dia per gaudir de les mascotes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes amb l'actuació a les 8 de l'Escola de Ball de Eva, que portarà les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit canvia el compàs musical i l'escenari perquè a partir de les 10 seran les veus de l'Orfeo de Pego les que oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció.
1: Per al dimecres de matí a les 11 al Passeig Cervantes tenim una exhibició canina on l'associació Agility, que treballa amb diferents activitats per a aquests animals, podran mostrar tipus de jocs o proves que els propis animals podran passar. És una activitat prou atractiva tant per als més menuts com també per a les seues famílies. A les 8 de la vesprà tenim l'actuació de l'Escola de Ball d'Eva Morera, també allà al Passeig Cervantes, i a les 10 el concert de l'Orfeo a l'Església de l'Assumpció.
0: I a partir de dijous 25, els moros i cristians de Pego agafen el relleu. De fet, entre avui i demà es podran contemplar a la plaça del Mercat o podran començar a veure's, perquè hi estaran més dies, però entre avui i demà es podran començar a contemplar a la plaça del Mercat i a la de l'Ajuntament uns cubs que contindran fotos de les festes de 2025 realitzades per un grup de fotògrafes poloneses encapçalades per Malgorodza Wakuluk, que el que van fer va ser capturar amb les seues càmeres l'essència de cada acte, i això és el que es podrà veure durant estos dies a l'aire lliure, com explica Paula Orihuela.
1: L'any passat vam tindre la sort de tindre uns fotògrafs que venien des de Polònia, que van voler firmar el que eren les festes del poble del 2025, i enguany, a partir del resultat que van hi haure, han volgut exposar les fotos que van estar treballant des de l'any anterior, i estaran exposades a l'aire lliure en la plaça del Mercat i en la plaça de l'Ajuntament durant aquesta setmana de festes. Així que podran passar tant els veïns i les veïnes com les comparses a buscar-se entre les fotos.
0: I avancem també que dijous 25, en dia d'obertura de Càbiles, Ràdio Pego té previst realitzar un programa especial en directe dedicat als moros i cristians de Pego, el que ja comença a ser pràcticament tradicional, podríem dir, a esta casa. Des de les 10 del matí estarem a la plaça de l'Ajuntament traslladant-vos el que veiem allí i, sobretot, acostant-vos els testimonis dels i de les protagonistes de la festa. Estarem acompanyades i assessorades per l'equip de Moment de Festa, que ja sabeu que duen sang mori i cristiana per les venes i en saben molt. Per a aquests dies, del 25 al 28 de juny, ja sabeu també que les cabiles estan disperses per tota la població i, a més, hi ha un important nombre de carrers per on discorreran les diferents entrades de moros i cristians. Això es traduïx en que hi haurà molts carrers tallats i el trànsit serà complicat a l'interior de la població. Per a facilitar la mobilitat i el transcurs de la festa, però també per la seguretat de la ciutadania, per a facilitar el treball dels serveis d'emergència i evitar congestions innecessàries, la policia local de Pego recomana deixar ben aparcat el cotxe allà on no hi haja paletes indicant la prohibició d'aparcar. I una volta deixat ben aparcat el vehicle, el que recomanen des de la policia local és desplaçar-se a peu d'un lloc a l'altre del municipi des del 25 i fins al 28 de juny. Els carrers afectats per aquestes particularitats es tallaran progressivament a partir de les 5, les 6 de la vesprada de dijous 25 de juny, i en algunes vies s'instal·laran blocs de formigó com a elements de protecció i control d'accessos durant les desfilades i concentracions de moros i cristians, informa també la policia local. El cos recorda que el carrer Murla estarà tallat al trànsit en aquest període del 25 al 28 de juny, i és per això que les persones que vulguin anar en vehicle cap a Sagra, cap a Orba, cap a la Vall d'Ebo o la Vall de la Guar, recomanen que accedisquen per la circunvalació de les Verdales.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Pego està en el rànquing dels pobles que més donacions per ràtio d'habitants fa a la província d'Alacant. És el que informa l'alcalde. Per això, Enrique Moy no dubta a afirmar que Pego sempre ha sigut un poble solidari i desitjaria que ho continuara sent. Avui és un bon moment per comprovar si es manté aquest nivell de solidaritat, perquè hi ha una col·lecta especial, la 8a Marató de Sang, que té lloc esta vesprada des de les 5 de la vesprada fins a les 8:30 a la Biblioteca Pública Municipal. L'objectiu, involucrar les entitats festeres perquè donen.
3: Pego sempre ha sigut un poble solidari, estem en el rànquing dels pobles que més donacions per ràtio de persones tenen en la província d'Alacant. Va néixer una iniciativa, tercera o quarta edició a Trabequers. Actualment ja en fem una per al mig any de moros i una altra per a les festes patronals, una iniciativa de la Regidoria de Sanitat, juntant el Centre de Donació de Sang d'Alacant, perquè al final el que trobem és que donar sang és donar vida, és necessari, fa falta, i el que volem és involucrar a les entitats festeres per a que donen, i que hi hagi nous donants, no? Perquè el que n'hi ha que fer també és una cantera, perquè el que dona la primera volta continua donant, la fidelitat del donant és molt important, i és, la veritat és que és una realitat, però necessitem gent nova, no? La mitja d'edat del donant està per damunt dels 45 anys, i cal dir que a partir dels 18 ja es pot donar, o sigui, hem que fomentar que la gent més jove pugui entrar. I és una manera d'incentivar, pues, fent una donació per part de l'Ajuntament a les entitats festeres, cada 10 membres que vagin a donar d'una entitat festera, siguin moros, siguin falles, siguin associacions esportives, siga qualsevol associació, pues, l'Ajuntament té bé en regalar-los un pernil per a que se'l puguin menjar en aquestes festes.
0: L'acció ha estat organitzada per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego en col·laboració i coordinació amb el Centre de Transfusió d'Alacant. I la idea de començar les festes amb un acte solidari i d'ajuda compartida, pensaven des de l'equip de govern que era una bona idea, sobretot perquè normalment és un període en què la gent està més activa, segons assenyala Merche Volta, la regidora de Sanitat. A més, la demanda de sang en els hospitals està augmentant notablement, i per això des del centre de transfusió i des de la mateixa regidoria treballen per a assegurar que les reserves de sang siguin acords amb les necessitats diàries.
4: És important perquè n'hi ha escassez de sang, tenim falta de sang. Els hospitals necessiten, jo sé, de casos que s'han donat que s'han tingut que decidir a qui li posen la sang, a quin pacient li posen la sang, perquè no en tenim prou i tens que valorar, i això és molt trist. Com bé ha dit Enrique, Pego és un poble donant, però també havia arribat un moment que ens havíem estancat un poc i les necessitats estan augmentant. Entonces, la idea de començar les festes en un acte de solidaritat i d'ajuda a tots nosaltres, perquè qualsevol la podem necessitar, doncs pensem que és una bona idea, i una crida, perquè venen festes, crides a la gent, tots estan moguts i és més fàcil que acudisquen que en una millor una setmana que no passa res, és més normal de l'any.
0: La premissa que guia esta vuitena marató és allò de donar sang és donar vida, un gest que a més és necessari perquè la sang no es pot fabricar i per tant l'única manera d'aconseguir-ne és a través d'aquestes donacions altruistes de persones solidàries, com recorda Enrique Moll.
3: Cal dir que en homes es poden donar fins a 5 o 6 voltes a l'any, en dones fins a 4 voltes, i la veritat és que això salva vides.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: I ara fem la vista enrere perquè és cert que moltes han estat les activitats que han tingut lloc este cap de setmana a Pego, englobades dins les festes de la localitat, i tenim testimonis de moltes d'elles, no de totes, però sí de moltes d'elles. Avui no els escoltarem tots, però començarem amb el divendres dia 19, quan s'inauguraven al recinte multiactivitats la trilladora Alguns Garitos de les Quintades de Pego, una nova iniciativa que partia de la quinta del 2026, de la quinta d'enguany, que compta amb més de 50 membres. O veien una necessitat que van traslladar a la regidoria de Festes i Joventut i que han doncs, vist fer-se realitat, aquesta necessitat d'un espai per a estar en conjunt les quintades. El primer dia vam parlar amb algunes de les quintes i quintos de la quinta del 26 i es mostraven contentes. Afirmaven que el que tenien era la idea que en un principi s'havien fet del que volien i per això agraïen a l'Ajuntament de Pego el gest. Durant els dies de festes tenen pensat estar allà gaudint de l'espai que han habilitat on hi ha, ho podem dir, piscines inflables, hi ha tendalls per a portar millor el calor que fa i que feia aquest dia el divendres 19, atenent que el recinte de la trilladora doncs, no està condicionat per a tindre una ombra natural, sinó que recordem que no té ombres i que és tot asfalt. Cal dir també que els habitacles que tenen disposen d'aire condicionat.
1: Nosaltres ho vam proposar a l'Ajuntament amb altres idees, ens van dir que sí, i la veritat que està molt guai sí i no ho esperàvem.
2: Sí que és la idea que nosaltres teníem i ens agrada tenir molta...
1: I agraïm molt a l'Ajuntament per haver-ho complit.
2: El nostre garito som 50-55, però que ara sí falta gent perquè, clar, no sempre estem tots. Però sí.
1: Disfrutar molt. I estar així tots i passar-m'ho bé.
2: Sopar, així, refrescar-nos.
3: Anem a estar tot el dia així, passant-m'ho de puta mare.
4: Sí, la majoria de gent s'ha portat a piscina, sí, del Xino, per intentar estar refrescats, perquè així fa una calitxa.
1: Fa molta calor.
0: Feia molta calor, avui en farà molta i demà també. La quadrilla de la quinta del 2007 no és tan gran, en són 27, però també tenien ganes d'un espai propi on passar les festes, unes festes diferents, com explicava Anna.
5: Del 2007 en som 24, en som poques, però esperem que l'any que ve en siguem més. Sí, està superbé perquè la veritat que és algo que portem demanant de fa temps i està superbé que pues, els quintos d'enguany hagin tingut aquesta iniciativa. En teoria, sí, la idea és passar així pues, tot el dia, però la veritat que el calor també pues, és un factor negatiu. Però bé, nosaltres, ara la idea que tenim és el que proposen els quintos, pues, mos acoplem a tot i festa, bàsicament. Almenys és el meu primer any en la gincana esta, però trobo que és el segon any que es fa i pues, bueno, no, el tercer. Competirem contra les altres quintades i pues, bueno, passarem bé. Justament nosaltres som els únics que no tenim piscina, però bueno, la idea està en comprar-la. Però sí, ara tenim el problema dels toldos perquè pega un munt el sol, però bueno, algo idearem en coses de casa i el que siga, però tenim que combatre esta calor com siga.
0: I justament dissabte se celebrava eixa gincana de quintades per tercer any consecutiu amb 17 quintades competint entre elles. Havien de tindre mínim 10 membres per a poder participar i algunes doncs, el que van fer va ser barrejar-se per a poder aconseguir aquests 10 membres com a mínim. I el cert és que a la gent que hem preguntat, la resposta sempre ha estat positiva d'aquesta iniciativa que, com diem, fa 3 anys que va duent-se a terme per a intentar que les quintades, que ja es fan en altres municipis de la comarca i que tenen molta rellevància dins les festes locals, també acaben arrelant a Pego.
6: La iniciativa ha sigut espectacular. Vull dir, les quintades han col·laborat, no totes, però sí que ha hagut un munt de col·laboració en les quintades i la veritat és que són més jovens que majors. Sí que és veritat que podrien haver Ese esquinta es de 45, 46, 50...
7: Del 98.
0: ¿Y heu participat ya en alguna prova?
7: Sí. La del xurro.
0: ¿Y qué tal?
7: Hem perdut, perquè no teníem coordinació. Si se tocaron les mans en les cames, no he arribat al final. Per l'any que ve guanyarem. El primer any vam guanyar nosaltres, eh? Vam guanyar el pernil.
8: És un dia que ens podem reunir tots els quintos, que no ens veiem durant l'any, però és un dia que ens ho passem tots bé.
9: Van ser quintos del 2021, bueno, som del 2003.
10: Superbé.
9: Ja, està molt guai. A mi m'encanta perquè mai havíem fet res, ja fa anys que estan fent i m'encanta. Ah, mos toco!
10: Calla, que mos toco!
0: I doncs això, estava la festa molt en àlgid, en un moment àlgid, i ja veieu que doncs estàvem ben atents i atentes al que passava en el recinte, més o menys, podríem dir, on estava desenvolupant-se esta gincana. Comentar també que demà continuarem oferint-vos testimonis de les festes de Pego 2026. De moment ens quedem amb el que us acabem d'oferir.

I pel que fa a l'horatge, ja ho hem comentat, però repassem el que tindrem per avui, 34. 34 graus marca de màxima l'Agència Estatal de Meteorologia per a este dilluns 22 de juny, i les temperatures mínimes han quedat esta passada nit en els 23 graus. Per tant, es nota ja que esta setmana fa calor. Avui tindrem un cel ras amb intervals de núvols i el vent bufarà fluix, i per la vesprada, última hora de la vesprada i per la nit estarà encalmat, el que farà segurament una sensació major de basca. Per a demà dimarts tindrem el cel ras durant tot el dia i temperatures que oscilaran entre els 24 graus de mínima i els 37 de màxima. Com dèiem a l'inici d'aquest informatiu, demà s'espera a Pego el pic d'esta onada de calor, que realment així no arriba a ser onada perquè no són tres dies seguits de calor intensa, però que doncs sí que serà el pic de més calor durant esta setmana. El vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable, i per a dimecres, Sant Joan, tindrem temperatures similars, 23 de mínima, 35 de màxima, el vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable i tindrem el cel ras.

Fins ací l'informatiu d'avui, dilluns 22 de juny. Moltes gràcies per estar ahí. Ja sabeu que també anem contant-vos coses a través de les xarxes socials que tenim, de Facebook, d'Instagram, de tant en tant també de Dix. Així que us recomanem doncs, que de quant en quant les reviseu, perquè ahir també ens fem ressò de moltes de les qüestions que van passant al llarg d'estos dies de festes de 2026. Dit això, moltes gràcies per estar acompanyant-nos com cada dia i que acabeu de passar una molt bona jornada, que continueu gaudint de les festes d'este 2026 a Pego.

0: Muy bien.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: 107.8 de la FM.
1: I ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

Así y ahora comienza Aristóteles tenía un Walkman. Tota la música que van a escoltar els teus pares, que després escoltaries tu i mai escoltaran els teus fills. Tota aquella música que si en el temps de la Grècia clàssica haguera existit, Aristòteles haguera estat escoltant nit i dia, dia i nit. La història de la filosofia musical del segle XX i part del segle XXI, reunides en temps i forma en un nou capítol d'Aristòteles tenia un Walkman.

Aristóteles tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Des de la Marina Baixa porten aquelles cançons que van ser, són i seran les que ens han portat fins ací i les que encara ens transportaran cap a altres llocs i cap a altres moments de la història de la música i la seva filosofia.

Així, i ara iniciem el recorregut. Altra volta, d'Aristòteles tenia un Wallman. Benvinguts, salutacions i abraçades fortes per a tots els filòsofs i filòsofes que ens podeu escoltar també des d'altres indrets de la Marina Baixa i a les Terres Valencianes. Ja sabeu, això és un programa que produïm des de Ràdio Altea per la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Així que salutacions per a aquells que ens escolteu des de lluny o més propici a la comarca de la Marina Baixa. Salutacions per a tots aquells que ens escolteu des de Ràdio Poblam, de la Pobla de Vallbona, des de Ràdio Túria, Aleliana, Alzira Ràdio, Ràdio Godella, Ràdio Ribarroja, Ràdio Pego, Guadassuar Ràdio, Ràdio Consentaina, Ràdio Ibi, Manises Ràdio, Ràdio Ondara i Ràdio LOM a Picassent. Gràcies per estar ahí, per continuar amb el que són les cançons que ens acompanyaran en el dia d'avui. En un programa on, com sempre, ens agrada per començar recordar el nostre correu electrònic directo@radioaltea.com, on ens podeu escriure per mostrar-nos també algun que altre camí desconegut en qüestió de música per a nosaltres. Així i ara, amb la boca escoltes la de Fernando Cortés en un programa on, com sempre o com cada dia, ens agrada començar pel principi, deixant darrere les paraules per tirar endavant, amb el que de veres ens importa, que no és una altra cosa que no siga la música.

Imaginant un món sense religions. No Religion era el títol d'esta cançó i aquella història que ens contava d'algú que naixia en un lloc on la religió no havia existit mai. Així que tot el que comportava tampoc. No Religion, la música de Van Morrison, que celebrava el seu 50 aniversari amb un dels seus àlbums amb més èxit. Abans d'este ja tenia 22 publicats. Este el publicaria al 1995 i al dic complint 50 anys Van Morrison, aquell àlbum es va titular Day Like This, a més, com el títol d'una de les cançons que incluïa un àlbum que ha estat un dels que més vendes ha tingut de la llarga discografia, també de l'irlandès de Van Morrison, a més Day Like This, que també es va convertir en una de les cançons també que sempre estan en els seus concerts i que és de les més escoltades de la seva llarga discografia. Un àlbum este, ja el dic que 1995, en el que entre altres músics i col·laboradors teníem i escoltaven la veu de Shanna Morrison, que és la filla justament de Van Morrison, amb qui avui hem començat el nostre temps d'Aristòteles.

73 anys tenia Ray Charles quan va morir allà per el juny de 2004 i dos mesos després publicaria el que era un àlbum pòstum, l'últim àlbum que gravaria i que no va poder veure en vida. Un àlbum que es va titular Genius Loves Company i on van haver 12 cançons de diferents artistes, algunes d'elles clàssiques i altres dels propis autors que van col·laborar amb Ray Charles, amb el gran Ray Charles. Així teníem, a més, la cançó Sweet Potato Pie de James Taylor, que era qui acompanyava també a Ray Charles, i entre altres noms com els de Norah Jones, Elton John, Bonnie Raitt, Natalie Cole, Willie Nelson, B.B. King o també Van Morrison, amb qui Ray Charles tancaria aquell àlbum interpretant el Crazy Love, la cançó de Van Morrison. Així que un bon llarg llistat de cançons i d'artistes per despedir la vida també d'un altre dels grans de la música i la seva filosofia, Ray Charles.

impecable, la veu de Catherine Russell, que podria passar, evidentment, per una de les grans dives, de les grans veus del jazz. 1956 va ser l'any en el que va néixer a Nova York Catherine Russell, una dona que sí o sí hauria de dedicar-se a la música, perquè si llegim un poc del que és la seva biografia dins del seu nucli familiar, sa mare estava diplomada en una prestigiosa escola, un conservatori de música com és el de Juilliard, i també la Manhattan School of Music, i son pare, Louis Russell, va ser durant molt de temps director musical de Louis Armstrong. Catherine Russell, que té una carrera així en solitari amb moltes i bones cançons de clàssics del jazz, però que després és també molt coneguda per formar part, entre altres, de també gravacions per a artistes, com per exemple David Bowie, del qui va formar part del seu grup com a corista, i després també una llarga llista, entre altres Levon Helm, Donald Fagen, per donar algun altre nom més, també Peter Wolf, i ja el dic, també inclús Susan Vega, amb qui col·laborat, ja el dic, la llista és llarguíssima, i quasi que a Catherine Russell se li coneix més per el seu treball ahir com a corista, que com a seues bones també cançons en solitari.

titulat algo així com El Pardal Impossible. Este era un dels àlbums, 45 anys tenia, quan el van gravar, de Nick Lowe, amb un bon grapat de cançons pròpies i també alguna que altra d'autors que en el seu dia, per exemple, van escriure cançons per a altres. Era el cas d'este Through Love's Travels, una gravel road, que possiblement molts i moltes coneixereu, reconeixereu o igual recordeu per la versió que va portar a la fama, que no va ser d'un altre que de Elvis Presley, allà per el 1969. Aquesta era la versió ben bonica també del britànic Nick Lowe, un dels seus àlbums, este publicat en 1994.

Bonnie Raitt i alguna de les seues cançons. Un artista que va a plegar al més dalt de l'èxit també comercial i de gran públic, entre finals dels 80 i principis dels 90, i que ha continuat fent bona i millor música, que pot ser inclús en aquells anys, amb una gran veu, a més també pròpia autora de moltes de les seues cançons, amb un bon grapat també de Grammy, sobretot d'aquells anys, així la teníem, tornant a portar-nos cançons tan boniques com este Take My Love With You, i dic tornant, encara que l'àlbum siga del 2012 i que es titulara Slipstream, perquè abans d'este, l'últim que havia gravat va ser del 2005, així que van tindre que passar 7 anys per tornar a saber alguna cosa més sobre Bonnie Raitt, a qui avui hem tornat a escoltar.

Potser tenim també un altre dels grans, els que sempre volem escoltar. Tom Petty, Down South, era una de les cançons de High Companion, tercer àlbum d'estudi, en solitari, com a

Este és Marc Cohen, un d'aquells artistes, un més d'aquells artistes que van morir d'èxit amb una cançó. De fet, van rebre un Grammy a millor artista allà per el 1992, així dic com Marc Cohen. Possiblement, si escoltareu aquella cançó, Walking in Memphis, vos vindria al cap. Va tindre un gran èxit, va morir d'èxit amb aquella cançó, com tants altres. Però, clar, és un d'aquells artistes que

Després a continuar publicant músiques, cançons, no ha plegat mai a ser, a més, rebut com en aquells dies del 1992, però té bones cançons, des de, també el que és la discografia d'este també músic nord-americà. Ja el dic, Marcon, això es titulava Listening to Lebon, de l'àlbum Join the Parade. Estàs escoltant Aristòteles tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Here's a message to your son. I love you.

Sí, podien trobar la veu de Solomon Burke, el piano de Jules Holland i la guitarra d'Eric Clapton, així amb este Message to My Son. I clar, era una de les cançons d'aquells àlbums on Jules Holland juntava a molts, moltíssims artistes i es feia tocar junt a ell. És el que té de ser un bon músic, un bon pianista i sobretot també donar molt bé davant de la càmera. Ja saps, Jules Holland porta tota una vida davant de el que és la música, però sobretot és conegut també per aquest programa que té la BBC des de ja fa diverses dècades. Vaja, jo crec que va començar allà per el 1992, el Later with Jules Holland, on van passant tants i tants artistes amb qui també Jules Holland interactua. Així que bons àlbums, bones cançons i mira, el que pot fer-ho, pues perfecte. Jules Holland, així, amb, ja el dic, Solomon Burke i Eric Clapton feien i ens portaven aquest Message to My Son.

impecables també i elegants, com sempre. Així teníem a The Stills Young Band, així es van anomenar aquella unió. Després d'intentar tornar a juntar a Crosby, Stills, Nash & Young, finalment el senyor Stills i el senyor Young van tirar per el seu camí, van publicar este àlbum d'estudi, l'octau, podríem dir, d'estudi de Neil Young, encara que ja el dic, va vindre baix el nom de The Stills Young Band, i esta era la cançó, a més, que li va donar títol, la molt bonica Long May You Run, com sempre, de l'impecable Neil Young i, com no, el senyor Stephen Stills.

Un altre dels grans homes que avui hem pogut escoltar al nostre temps de ràdio, ese que ja acaba, ese que ja consumeix, això és aproximadament, ja sabeu que és 55 minuts, que són els que sempre tenim des de la primera fins la última de les cançons d'Aristòteles tenia un Warman. Un plaer, com sempre, des de Ràdio Altea, on produïm este programa per a la xarxa d'emissores públiques i valencianes. Agraïments per a tots els que ens escolteu des de Picassent amb Ràdio Nom, també des d'Ondara, des de Manises, des d'Ibi, Consentaina, Guadassuar, des de Pego, Ribarroja, Godella, Algira, a l'Eliana amb Ràdio Túria i a la Pobla de Vallbona amb també Ràdio Pobla i amb totes les vostres ràdios locals, que són les nostres, que són les que més properes tenim. Així que una forta abraçada, que també ens escolteu des d'ací, des del costat, des de Ràdio Altea, des de la Marina Baixa. Un plaer com cada dia, com sempre, que sigueu feliços, que tireu endavant amb la vida, però sempre amb música, perquè ja sabeu el que ens agrada recordar així el Warman d'Aristòteles, que la vida amb música és sempre molt millor. Adeu!

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Aposinta versos dels més profuns, els feix a mà. Amb l'amistat com impuls, l'amor ens dona el rumb. S'acurta el temps entre instants, deixos que justifiquen tot plegat, postals que dibuixen del trajecte

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Dans cette rue y avait...
2: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.

Salutacions ben cordials de part de totes les persones que solen formar part de l'equip que prepara el Musiquer cada setmana i que s'obstina a programar la millor música clàssica del conjunt de temes, autors i formacions musicals de les que disposem als nostres arxius sonors. Este programa es fa possible gràcies al treball tècnic de Cristina Aguilar, que amb un control milimètric de les regletes de so, sumades a la resta d'aparells tècnics de Mislata Ràdio, aconsegueix un bon producte i lluny de caure la programació musical als nostres pobles, viles i ciutats, s'ha de dir que el Palau de les Arts de València s'ha convertit en el referent de la lírica internacional.

En començar el programa asseguràvem que l'ètica continua present i no ho diguem per dir. De fet, escoltarem tot seguit el moviment scherzo de la sinfonia número 7 en mi menor d'Anton Bruckner, interpretada en aquesta ocasió per l'Orquestra Filarmònica de La Haia, dirigida per Carl Suhrig.

0: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escoltaran el musiquer d'avui siguen del seu gust.
1: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana, en aquesta sintonia, tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.

Si els sembla, avui comencem amb una història narrada pel conjunt de veus que coordina el professor Enric Ramiro Roc. Una història editada pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló amb el títol Un país d'històries, que en aquesta ocasió es trobarà narrada per Honorat Bellver Giner, de la vila de Xella, comarca de la Canal de Navarrés.

Navarrés és un bon poble. L'encant i la tranquil·litat de la seua platja, neta i agradable, s'acompanya de paratges naturals, encara per descobrir, a peu i en bici, com els dels famosos xorradores. Allí havien viscut sempre Marta i Gregòria i, segons tenien entès, els seus pares, avis, besavis i rebesavis, encara que alguns dien que hi hagué un temps en què els seus orígens eren a Castellar de Meca, en la comarca de la vall de Llora Cofrentes. Però d'això seria al principi dels temps, en fi, un conjunt de generacions que segurament anaven més enllà de qualsevol humà.

perquè Marta i Gregòria eren dos granotetes, d'eixes que tenen nom i un perfil especial, d'eixes que tenien idees pròpies, d'eixes que pensen, d'eixes que tenen iniciatives. En definitiva, d'eixes granotes espavilades, que peguen un bot quan pertoca i no quan ho mana algú. Aquell dia, dia de les eleccions, semblava un dia qualsevol, un dia més, i s'alçaren de bon matí per a passejar, cantar i donar-se un bon escabussó. Prèviament es posaren els vestits, que elles mateixes es compraren i pagaren. Anaren a per el diari i feren un poc d'esport i desdejunaren a consciència.

Tanmateix, aquell matí era un poc especial. Hi havia alguna cosa en l'ambient que el feia diferent. No se sap si era la inexistent contaminació de l'aire de Madrid i València o si era la inexistent preocupació per l'endeutament públic que tampoc hi ha en ambdues capitals, segons diuen alguns dels seus alcaldes i alcaldesses, o si era per la constant preocupació per l'educació i la sanitat públiques. Com un dia més, es llançaren al llac de cap i es trobaren molt a gust. Nadaren i nadaren fins a que es cansaren, i d'aquesta bassa a una altra bassa, i després a una altra, i més endavant a una altra, i etc. Jugant i jugant, botant i botant, caigueren en una bassa on s'estava molt a gust. I a mesura que passava el temps, cada vegada més a gust, el temps passava volant i el plaer era major.

Mira, allà està el Mont Dúber. Ei, sí, i allà el cim de les Creus. I també podem veure la platja de Gandia, s'està superbé. I anaven nadant i nadant. I quan provaven d'eixir, notaven molta xelor. I es tornaven a escabussar. S'estava tan a gust que no volien eixir per a res. Mai els havia passat això. No volien anar-se a cap altra bassa. I tan sols guaitar es donava mandra. Així que a poc a poc s'anaren confonent amb l'aigua que els voltava. I, després d'una agradable somnolència, acabaren bullint en una sopa que estaven preparant uns masovers per al plaer dels estómacs dels visitants i diuen que d'ells també.

Això és que ens pot passar a totes i a tots si no s'espavilem. De vegades ens podem acostumar tant a la comunitat i a la relaxació que tot es pot donar igual. I tan sols volem estar ben a gust sense adonar-nos que acabarem donant-li sabor a l'estómac d'algú que ens està cuinant. Pot ser algun mal de cap i algun compromís de tant en tant es ajude a estar pendents de la nostra vida i del nostre futur. Pot ser preocupar-nos i actuar en el dia a dia ens facilite no morir-nos en vida. Pel contrari, el sistema o el poder té facilitat per anar creant les condicions per a bullir-nos i fer una sopa al nosaltres dins.

De tant en tant el musiquer obre les portes de les nostres bandes i les obre en aquesta ocasió a la Unió Musical Santa Cecília del Villar. I ho fa amb una bonica proposta, que comença amb el tema La Primitiva del compositor Jeff Penders. En aquesta ocasió dirigirà la Societat Musical del Villar el desaparegut mestre Francisco Hernández Guirado i sonarà d'aquesta manera.

Tot seguit, la mateixa societat musical Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo ens interpreta la conegudíssima Venta de los Gatos del compositor de la comarca de la Ribera, José Serrano. La direcció d'aquesta obra corre a càrrec del professor, mestre i director d'orquestres i bandes Enrique Artiga Francés.

Continuem amb les interpretacions fetes per la Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo i ara ho fem amb el tema La Musical, una obra composta especialment per a aquesta societat de la comarca de la Serrania pel mestre director i professor de tuba Eduardo Nogueroles, encarregat també de fer la corresponent direcció.

Finalment, i una vegada escoltades tres composicions de certa envergadura, a càrrec de la Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo, ens disposem a escoltar la gran fantasia espanyola del compositor Ricardo Villa. La direcció d'aquesta obra corre a càrrec del mestre Francisco Hernández Guirado. Els advertim que la durada d'aquesta peça sobrepassa els 15 minuts, però sona d'aquesta manera.

fa temps que no hem tingut l'oportunitat d'escoltar cap tema dels clàssics arranjats especialment per reconeguts mestres i professors que van saber transportar les melodies més clàssiques a formes i maneres interpretatives més del seu temps. Aquest és el cas de l'Himne de l'Alegria, arranjat allà pels anys 70 del segle passat pel compositor, mestre i director d'orquestres Waldo de los Ríos, que té aquesta factura.

Del mateix mestre arranjador disposem d'un semblant enregistrament realitzat per la mateixa època que transporta la sinfonia número 8 en si menor de Schubert a una manera més temperada amb els moments d'aleshores que acabem de rescatar de la discoteca del programa.

Escoltat l'himne de l'alegria, segons un arranjament de Waldo de los Ríos i un moviment de la vuitena sinfonia en si menor de Franz Schubert, cloguem aquesta secció de clàssics renovats, tot escoltant l'arranjament fet igualment per Waldo de los Ríos del concert per a trompeta de Haydn.

0: Tot seguit obrim la pàgina que fa referència a la música més nostrada i que ens la fa arribar des de Petrer Elies Bernabé cada setmana. És per això que el saludem ben cordialment i li agraïm l'esforç que cada programa fa en favor de la música, dels compositors i les intèrprets de Quilòmetre Zero. Bon dia, Elies, i endavant amb el racó de la sarsuela.
1: Ara sí que tenim l'estiu oficialment parlant així. No sé si ho sabeu, però el de veritat entra avui a les 9 i 24 minuts del matí. És a dir, ja estem dins, més o menys. I per tant, durant tot el dia tenim el solstici d'estiu. Què vol dir això? Ni més ni menys que, a banda de que els calors ja fa setmanes que les estem patint, les piscines públiques i les privades també ja estaran funcionant en la majoria dels pobles, les platges ja fa setmanes que s'omplin i, com se sol dir, a l'estiu tot el món viu. I la sarsuela també viu, per això jo he tornat a entrar al racó que el musiquer té a CP3. Molt bon dia a tots i totes. En este diumenge, on es commemora el Dia Europeu de la Música, per allò de que és el solstici d'estiu. Una festa que se celebra en molts auditoris, teatres, places i altres llocs a l'aire lliure i que se va instituir a 1982, sempre coincidint, com vos he dit, amb el solstici d'estiu. Nosaltres el commemorem amb la sinfonia sobre motius de sarsuela que Barbieri va composar per a la inauguració del Teatre de la Sarsuela de Madrid el 10 d'octubre de 1856.

L'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, dirigida per Cristóbal Soler, en la Sinfonia sobre motius de sarsuela, composada per Barbieri i que se va estrenar el 10 d'octubre de 1856, dia de la inauguració del Teatre de la Sarsuela de Madrid. Probablement ningú dels motius musicals d'esta sinfonia vos siga familiar, i és que, clar, tots pertanyen a sarsueles estrenades abans d'aquell 10 d'octubre i quasi totes elles estan oblidades, excepte Jugar con Fuego. I quan lo de celebrar el 21 de juny, el Dia Europeu de la Música, quedava molt, però que molt lluny, a 1916, al Teatre Avenida de Buenos Aires, se va estrenar La Corte de l'Amor. El seu autor va ser el mestre Padilla, el mateix que 8 anys després va alcançar gran notorietat i molts bons ingressos en francs francesos quan va presentar a París el Pasdoble València. L'estreno en Buenos Aires de La Corte de l'Amor va ser un èxit ressonant, i és que la sarsuela tenia una implantació en aquelles terres tan gran com per ací. De fet, Doña Francisquita se va composar per estrenar-la allí, en Buenos Aires, però se va veure abans a Madrid, degut a l'accident que va patir el seu autor, Amadeu Vives. Amb tot, de la Corte de l'Amor tan sols ha quedat la romança coneguda com a Princesita, que la majoria dels tenors espanyols, sud-americans i algun italià han llevat al disc.

Alfredo Kraus va gravar a 1958 esta versió de Princesita, romança que s'ha popularitzat independent de la sarsuela a la que pertany, La Corte de l'Amor, estrenada el 21 de juny de 1916 a Buenos Aires. Escrit està que quan José Padilla tornava a Espanya, en el mateix vaixell viatjava el tenor italià Tito Schipa, una de les figures de l'òpera de la primera meitat del segle XX, i que mentre navegaven, quan la travessia durava diversos dies, en més d'una ocasió li la van cantar als passatgers, acompanyant el mestre Padilla al piano. I per tal causa, gràcies a la difusió que Schipa li va donar a esta romança per tota Europa, se va fer molt popular. Entrant ja a l'estiu, apleguen els festivals musicals i d'espectacles variats, i en algun d'ells la sarsuela està adquirint un protagonisme del que no gaudia temps darrere. Com per exemple el programa Sarsuela Estudio Internacional de Sant Vicent del Raspeig, ciutat pegada a Alacant Capital. La primera edició se va portar a terme fa 2 anys. L'èxit va ser tal que a 2025 se va celebrar la segona edició i enguany ja està anunciada la tercera. És més, el plaç d'admissió per als cantants que opten a participar s'ha tancat esta mateixa setmana.

Carlos Álvarez y Vicenç Esteve en el duet de Joaquín y Ricardo, els dos pretendients d'ascensión de la del Manojo de Rosas. Esta obra del mestre Sorozábal serà representada a Sant Vicent del Raspeig per als alumnes participants en la tercera edició de la Zarzuela Estudio Internacional programada entre el 27 de juliol i el 1 d'agost. Però esta edició d'enguany presenta una novetat molt destacada. Seran dos les zarzueles a representar, ja que també s'ha programat Gigantes i Cabezudos. Les actuacions són en un auditori a l'aire lliure dins d'un parc públic de Sant Vicent i l'any passat se va representar La Leyenda del Beso. I puc dir-vos que no sent una sarsuela del repertori habitual, molta gent va tindre que seguir la representació de peu. És dir, l'èxit de públic va ser absolut i això que aquell dia, després de moltes setmanes ausent, va aparèixer la pluja, retrasant-se unes 2 hores l'inici de la funció. També hi ha que dir que l'accés és gratuït i això és un incentiu a tindre en compte.

Dolores Pérez en gravació dirigida per Daniel Montorio, encapçalant el cor de verdureres del Mercat de Saragossa de Gigantes i Cabezudos, la sarsuela del mestre Caballero que se representarà a Sant Vicent del Raspeig per als cantants que participin en l'estudi Sarsuela Internacional. Activitat que consisteix en una concentració dels cantants seleccionats que, a banda de rebre classes d'interpretació tant vocal com escènica, assajaran les sarsueles, la del Manojo de Rosas i Gigantes i Cabezudos. Tota una novetat, perquè normalment en aquest tipus d'activitats se prepara una obra solament. Ara bé, no se representaran el mateix dia. Seran dues sessions cara al públic, els dies 31 de juliol, la del Manojo de Rosas, i 1 d'agost, Gigantes i Cabezudos. I ben pegadeta a Sant Vicent està la capital, Alacant, que ja està vivint la festa de Fogueres de Sant Joan. El mestre alacantí, José Garberi, va composar dos sarsueles dedicades a esta festa de la seva terra que s'han representat molt poc, això és la veritat, El Foguerer d'Honor i Almas de Fuego. En esta última, un mestre foguerer s'enamora del ninot d'una jove que ell mateix ha construït, d'ell el títol de l'obra, Almes de Foc. Escoltem l'habanera, interpretada per la penya lírica a la cantina, que va dirigir el mestre Garberi durant més de 30 anys.

La peña lírica La Cantina en la Habanera de la Zarzuela del Mestre Garberí, Almas de Fuego, una obra dedicada a la festa de les Fogueres de Sant Joan. I amb l'himne de les Fogueres, interpretat per la banda municipal d'Alacant i la Coral Tabaquera, me n'eix del racó per este cap de setmana. El dissabte que ve tornaré a entrar, si tot va bé, que aguarde que sí. Cuide-vos.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.

Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.

d'hàbils formes de tortura sigilosa. Ets esclava entre bruixes, creus i santes. Ets esclava d'antics regnes de

he après a protegir el que ella m'explicava. Un passat feliç, un àlbum descolorit. Ells just com sols, somrien confiats. He après que tot allò mai més existirà. He après d'aquell xaval amagat dins de l'iglú, de la caputxa negra al final de l'autobús, gravant una estrela al seient de davant, per alçar el vol en un món massa real.